Deportaren 100 persones, en condemnaren 7 a mort. Els desordres no arribaren a bon port.